0: Ràdio Guagrauma,
1: la veu de la muntanya.
2: La Super G Guagrauma,
3: otra forma de sentir la música.